0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Cambian las temperaturas y también nuestras rutinas. Es momento de cuidar la nutrición y saber elegir qué aportar a tu cuerpo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos nuestros productos bajo estrictos controles propios y externos. Porque elegir bien también es saber qué hay detrás. Los que saben elegir, eligen HSN.
2: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
3: Hay días que son ideales para salir. Días que dan ganas de sofá y manta. Días para cocinar algo rico, para ir al cine. Días para empezar un nuevo libro, para apuntarte al gimnasio, a un curso. Y hay días perfectos para que te toque la lotería. ¿A que sí? Sorteo de jueves y sábados de Lotería Nacional. Dos días ideales para cumplir tus sueños. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Soy el frío. Ábreme, anda, que se acerca el invierno y quiero volver a casa.
5: Que no insistas, que ahora tenemos Ventanas Cortizo.
6: Con Ventanas Cortizo, el frío no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
7: Hoy por hoy. Con Aymar Bretón.
8: Y esto es purita información de servicio. A partir del sábado, todas las llamadas comerciales tienen que empezar con el prefijo 400. Para esto que decía el ministro Óscar López.
9: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
8: Palabras de López en el foro Creo, que organiza 5 días. Así que ya saben, si hay prefijo 400 es spam. Y si les llaman para venderles algo sin que salte ese prefijo 400 por delante, se puede denunciar. Deportes, Tony López.
10: Es una semana por ahora perfecta para el fútbol español. 5 victorias en la segunda jornada de Champions. Es la primera vez que pasa en la historia tras los triunfos de Barça, de Atlético y de Villarreal. Ganaron ayer remontando el Real Madrid 3-4 a la Roma y el Betis 3-2 al Porto. Hoy, carrusel desde las 6:30 en Europa League. La Real Sociedad visita al Saint-Gilloise y el Celta recibe a la Juventus. En Conference League debuta el Getafe, lo hace en Rumanía contra el Craiova. Y en tenis está a punto de empezar el partido de Alejandro Davidovich en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái contra Artusia.
11: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros y solo para nosotros.
12: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
13: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, elige tu rumbo, Madeira, Nápoles o Roma. Y a bordo, desayunas con el mar delante y cenas con el mar al lado. Reserva ya tu crucero Royal Caribbean 2027 con hasta 690 euros de descuento y el tercer y cuarto pasajero desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
14: Cariño, ¿5x5?
15: 25.
14: ¿Y por 3?
15: 75.
14: Ahora eres de números.
15: No, de Mi BP.
16: Con la app Mi BP, las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
8: 8:20, 7:20 en Canarias.
17: Al hacer. Hoy por hoy. Am Jordi Rivera.
18: Hola, bon dia. Són les 8 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho feim, com sempre, amb el temps que avui mostrarà que Jordi Urios. Bon dia.
19: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a l'illa de Menorca, en general cel cobert i amb baixa probabilitat durant la jornada d'alguna precipitació feble, aïllada i ocasional. Pel que fa a les temperatures avui, sense canvis o en lleuger descens, les màximes seran de 25 graus a Ciutadella i 24 a Maó. Les temperatures sense grans canvis fins al dissabte. A partir del diumenge s'espera un descens generalitzat fruit d'un canvi de temps significatiu que arriba a partir de la tarda del dissabte a causa d'un tàlveg sobre la península, el probable aïllament d'una dana al nord peninsular i l'entrada d'una massa d'aire fred que podria comportar el diumenge pluges que podrien ser molt fortes i, a més, es podrien registrar acumulats importants. Pel que fa al vent, d'avui bufarà fluix variable amb brises costaneres febles. És una informació d'AEMET.
20: Proaocasion.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui. Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
21: El colchón es el alma del reposo, el maestro del sueño. ¿Te gusta firme, mullido, que te abrace? En Beds te asesoramos sobre tu descanso, para que cuando descanses, descanses de verdad. Entra en Beds.es y encuentra tu tienda más cercana.
22: Beds, encuéntranos en Polígono de Mahó, calle Capifort 12, y en Ciutadella, avenida Palma de Mallorca 11, junto Rotonda d'Escaball.
23: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
24: Kia. Movement that inspires.
23: Ven a Cirasa Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
25: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
26: Un dels millors productes de Can Nostre està aquests dies a Mahó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. 3 dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. 5a Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mahó. Organitza Ajuntament de Mahó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Mahón Menorca i sa Cooperativa del Camp.
18: La consellera de Salut, Manuela García, assegura que el govern prepara un nou conveni per augmentar en 10 o 12 les places dedicades als pacients de Menorca, Eivissa i Formentera que s'han de desplaçar a zones passes per rebre atenció sanitària. La responsable sanitària feia l'anunci durant la compareixença al Parlament a petició de la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila García, admetia les dificultats que comporta la doble insularitat i afirmava que treballa per disminuir els desplaçaments dels pacients a través de la captació de professionals. De fet, apuntava que el 2024 es van fer 500 pernoctacions manco de menorquins a Mallorca. La consellera també va assegurar que el govern estudia la possibilitat d'augmentar les places a l'Hospital de Zones Passes amb la construcció d'un espai annex o dins del centre hospitalari. Escoltam Manuela García.
27: Trabajamos en tres líneas fundamentalmente, ampliando las plazas de Son Espace. Realizamos un estudio donde se plantearon diferentes posibilidades, tanto la construcción de un espacio anexo o bien dentro del hospital. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto que permite disponer de 10 a 12 camas adicionales, que aumentará la capacidad del alojamiento, pero como bien sabe, el alojamiento no es del propio hospital de Son Espace, es de la concesionaria. Por lo tanto, en el momento actual estamos en la elaboración del convenio que permitiría la creación de esas 10 o 12 camas y va por buen camino.
18: García també afirma que la intenció de Salut amb el centre de Canal Salat de Ciutadella és dedicar-ho a una instal·lació sociosanitària, però de moment no vol detallar un pla dels serveis que s'hi podrien ubicar, ja que abans es podrien obrir altres infraestructures que també podrien acollir algunes de les àrees previstes. El Comitè Insular del PSOE Menorca ha proposat Marc Pons com a número 2 de la candidatura socialista al Congrés dels Diputats de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La llista estarà encapçalada per Francina Armengol i busca reforçar la representació de l'illa a Madrid. La decisió s'ha pres pel consens de les agrupacions locals que han destacat la trajectòria de Pons al govern d'Espanya com un valor clau per traslladar les necessitats dels menorquins a la Cambra Baixa. El secretari general dels socialistes a l'illa, Pepe Mer, Mercadal ha subratllat la rapidesa del procés i la idoneïtat del candidat. El mateix Marc Pons ha afirmat que accepta el repte en un context polític decisiu, marcat per la crispació i l'avanç de l'extrema dreta, i ha defensat la necessitat de protegir els serveis públics i la igualtat d'oportunitats davant els intents de privatització. Pel candidat, en aquests comicis caldrà triar entre dos models de societat i de fer política.
0: D'una banda, aquells que creiem, sí, voler democràcies més fortes, front a altres que voldrien governs més febles, més submesos en aquestes dinàmiques econòmiques globals. Serà per decidir entre aquells que defensam els drets de la gent front a aquells que volen, sí, que l'economia global marqui la tendència i vagi retrocedint amb retalls de serveis públics.
18: La candidatura es completa amb Enric Mas, el número 6, i Maria Àngel Pons com a primera suplent a l'espera de la ratificació definitiva aquest dissabte per part del Comitè Federal del Partit. Més per Menorca, demana al govern que entén per habitatge assequible, assegurant que els preus dels pisos a Menorca no estan a l'abast de les butxaques de tot el món. La diputada econacionalista Joana Gomila s'adreçava al conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, assegurant que els preus actuals de compra de fins a 5.000 euros per metre quadrat són impossibles pels residents de l'illa. Joana Gomila.
1: Jo el que li demano és que me digui si habitatge assequible són 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 euros metro quadrat, no que em fa per ciutadans d'aquí. Perquè avui en dia trobar un habitatge assequible a Menorca, vaja, al nostre punt de vista, és impossible, no li vull dir, a Mallorca ni a Eivissa. Perquè només hi ha que vostè faci una volteta per exportar els immobiliaris de Menorca i li diré quins són els habitatges assequibles que vostès se'n vanaglorien, d'habitatges de plurifamiliars i d'habitatges per la gent d'aquí. Miri, una promoció a Ciutadella, 328.000 euros per un pis de dues habitacions i 66 metres quadrats.
18: Mateo, que no va donar cap xifra concreta, va defensar que la seva conselleria està impulsant habitatge assequible pels residents amb preus per sota dels de mercat. A més, va tornar a criticar la inacció a les anteriors legislatures, així com la manca d'inversions del govern central a Menorca.
2: Termina el segundo mandato de Pedro Sánchez y acaba el gobierno PSOE-Sumar sin haber realizado las inversiones que había anunciado en vivienda para Menorca. Casa 47 no ha llevado ninguna actuación en la isla con los suelos de defensa, de hacienda, de interior o activos del Banco Malo. Ni rastro de las 170 viviendas prometidas para destinarlas a alquiler asequible en Menorca. Y los 44 pisos en la calle Vasallo de Mahón, anunciado en 2022, siguen siendo un bello anuncio y un incumplimiento absoluto.
18: Ràdio Menorca organitza avui dijous la quarta edició del Fòrum Conversa, una trobada centrada en el turisme i la sostenibilitat, amb especial atenció als efectes del canvi climàtic sobre l'activitat turística de Menorca. La jornada tindrà lloc entre les 6 i les 8.30 de capvespre al Port Center, a l'antiga estació marítima del Port de Mó. El fòrum analitzarà com s'ha de preparar l'illa davant d'un escenari climatològic canviant, si convé incentivar les vacances durant els mesos de maig i octubre, i quines mesures poden adoptar les empreses turístiques per adaptar-se a les noves condicions. La trobada comptarà amb la participació de l'exsecretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, la directora de la Fundació Foment del Turisme, Begoña Mercadal, i el conseller de Medi Ambient del Consell

0: del dia a dia, i que cada vegada sí que és cert que s'està investigant moltíssim sobre aquest trastorn, aquests trastorns.
1: Coneixem realment la freqüència o la prevalència d'aquestes condicions entre fiets i fietes de la nostra illa, o hi ha molts casos que continuen passant desapercebuts,
0: sí,
1: no? Precisament perquè no són capaços de veure'ls.
0: O ignorar. Hi ha famílies que no volen saber res, no ho volen admetre, no ho volen. I a més, quan tenen algun informe, ara em focalitzo a l'escola, que és allà on es manifesta. Hi ha famílies que giren l'esquena i cometen un gran error, perquè un TDAH, un diagnòstic de TDAH ben portat és una inversió de futur. Un TDAH no diagnosticat és una mala inversió de cara a la joventut, perquè això pot crear moltes addiccions. Podria dir-te ser un bessut, autoestima baixa, drogues, sexe, pantalles, tot això ens deriva perquè el cervell d'un TDAH va 3 anys enrere de la seva edat biològica. Això està demostrat.
1: Què és el que ajuda, diguem, el que hi hagi doncs una diagnòstic a temps? Precisament, ara comentava que és una bona inversió de cara,
0: sí,
1: al futur, no?
0: Home, doncs que quan està diagnosticat, doncs a partir d'aquí, doncs hi ha tota una sèrie de sessions professionals, del qual doncs l'al·lot doncs s'ha d'intentar buscar camins perquè a l'escola doncs pugui d'entrada ser inclòs. Això d'entrada.
1: Sí, és molt important.
0: És molt important, perquè aquests trastorns neurodivergents a vegades es fan sentir entre els grups d'alumnes que hi ha una exclusió, que sempre els separen. És raro, no es comunica, m'entens? I el que volem és que hi hagi visibilitat, inclusió, que per això nosaltres vam fer un projecte l'any passat, que vam entrar a les escoles, evidentment amb permís de l'equip directiu i de l'equip d'orientació, per fer treballs de visibilització i inclusió dels TDAH a les aules.
1: Tornem a la jornada. Aquest dissabte fan matí i tarda, no?
0: Matí solament. Matí és diada del TDAH, i després a la tarda s'ha afegit el DISFAM, doncs s'han afegit és un altre programa que va exclusivament amb dislèxia. Nosaltres fem el de matí, com cada any fem, a l'octubre, que el dia 27 és el Dia Nacional de TDAH, però nosaltres ho fem el 17, podem escollir un dia de l'octubre, i és el 17 que convidem a dos ponents molt, molt importants.
1: Qui són?
0: És en Josep Lluch, que ens parlarà de les claus per una alimentació saludable i sostenible, d'acord? Perquè l'alimentació també és un eix vertebral de la condició de tenir aquest trastorn. Si no hi ha una bona alimentació, també els nostres actes, les nostres rutines, també, també ho noten. Noten si hi ha un TDAH, ja és despistat, un TDAH, doncs imagina com menja deshores, pica a vegades, va picant, i menja molt malament. I és molt important prestar atenció a l'alimentació amb el trastorn de TDAH.
1: Mm-hmm.
0: És molt important. Per tant, aquest any hem considerat que és una de les ponències, trobem que és molt important doncs relacionar l'alimentació amb el TDAH.
1: I havia dit que eren dues. Havia...
0: Sí, i després tenim la Maria Grau, que ens parlarà del TDAH d'adults. Per què hem fet aquesta ponència? Nosaltres cada any doncs les estudiem molt bé, perquè tenim una demanda d'una part de gent o de la societat que ens demana com dirigir-se per fer-se

0: aproves el TDA, que és molt curiós. Clar, el TDA, que a través de l'administració pública, el que és la sanitat, és fins als 18, no cobreix més. D'acord? A partir dels 18 ja no cobreix, per tant ja t'ho has de fer privat. I hi ha molta gent que té símptomes, que es volen fer proves, que no estan... hi ha alguna cosa que veuen ells que no ho porten bé i volen fer-se les proves. I nosaltres s'adrecen a l'associació TDAH per donar-li eines per poder-los adreçar a professionals o assessorar-los. I aquesta és una de les nostres també els objectius. O sigui, treballem, evidentment que treballem per... els al·lots i al·lotes de les nostres famílies associades, que cada vegada són més, cada vegada ja són més de 50 famílies associades, però també hem de tenir en compte que el TDA, quan ets adult, hi és, amb silenci, però hi és.
1: En el programa es tracten temes molt concrets de l'aprenentatge, per exemple, amb l'anglès, o quan hi ha el pas de batxillerat cap al que dèiem antigament la selectivitat.
0: Sí.
1: Per què?
0: Bé, amb aquest aspecte, jo considero que, i ho dic sense cap mena de ho dic transparent, si una persona es medica, evidentment, amb receptari d'un psiquiatre, amb un trastorn, les coses amb els estudis donen molt més rendiment que sense fer-ho. Per què? Perquè hi ha dèficit d'atenció, hi ha baixa confiança, ets hiperactiu, i en canvi, si prens un medicament que són exclusius per aquests moments, que no són per sempre, són puntuals, d'acord? Són puntuals, i a més tenen una durada puntual. Hi ha medicaments que poden, d'aquest tipus de medicaments de trastorns neurodivergents, poden durar 5, 6, 8, 12 hores, i s'acaba aquí, d'acord? Després, el dia següent, et tornes, però és totalment puntual, no és per sempre.
1: Doncs hem de recordar que la jornada és gratuïta.
0: Sí, sí? La jornada és gratuïta. Nosaltres començarem, aquesta jornada comença a les 9 amb el manifest que faré, i després entrarem ja en matèria amb els ponents. I cal dir que cada any tenim més gent, cada any ens coneix més gent, i això ens fa continuar treballant per les famílies, principalment, d'acord, i per donar visibilitat a un tema que diuen que ara tothom és TDAH, però no frivolitzem, per favor, perquè quan una família té un o dos, es poden manifestar un i dos germans amb TDAH, no és fàcil de dur.
1: Aquest dissabte, Auditori de Ferreries, l'ocasió i l'oportunitat per mirar d'apropar-nos i participar. Miguel Muñoz, president de TDAH Menorca, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres avui al nostre programa, i molt bon dia.
0: Molt bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-nos i esperem que sigui una jornada de molt d'èxit. Gràcies.
2: Un dels millors productes de Can Nostra es tasta aquests dies a Maó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. 3 dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. 5a Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Maó. Organitza Ajuntament de Maó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Mahón Menorca i la Cooperativa del Camp.
3: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
4: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
5: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
1: 12:42 minuts.
6: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 15 d'octubre amb Edu Zendan. Bon dia.
7: Bon dia, Lluís.
8: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: El GOP alerta que el projecte de la nova llei agrària del govern obre la porta a la turistificació i a la promoció immobiliària al Camp Balear.
7: L'entitat ecologista ha tramitat al conseller d'Agricultura, Joan Simonet, que el text tramitat pel govern balear no prioritza la producció d'aliments, sinó que facilita l'activitat turística i residencial en sòl agrari. Des del GOP denuncien que la norma permetrà convertir edificis agraris moderns en habitacions per a turistes, permetent fins i tot ampliar-ne el volum en un 20%. Miquel Camps, portaveu del GOP, posa el cas de les agroestades. Fins ara es podien llogar habitacions a llocs on vivia el pagès, però això, diu, ara es vol canviar.
9: És la mateixa casa dels pagès que té habitacions. Amb aquest canvi que fan ara, que pretenen, a més, desplaçar tot el pla territorial de Menorca, ja no farà falta que sigui a les cases, se pot fer qualsevol edifici, fins i tot un edifici modern, se podran posar turistes allà, i curiosament, ja no és necessari que els pagès estiguin empadronats. Llavors, quan passen aquestes coses, la conseqüència serà que sortirà més a compte fer operacions immobiliàries per convertir un buen habitacions i llogar als turistes que no tenia el pagès allotjat. Llavors, la conseqüència d'aquesta llei agrària és expulsar els pagesos de les vinyes agràries.
7: A més, critiquen que la llei envaeix les competències de cada illa en posar per damunt els plans territorials del Consell Insular i de la normativa ambiental bàsica, una mesura que consideren del tot inconstitucional. Per tot plegat, els ecologistes reclamen prohibir la construcció de noves piscines en sòl rústic, frenar les amnisties urbanístiques en espais protegits i apostar per un model basat en l'agricultura familiar i ecològica. Però també no veuen clar, diuen, que el conseller balear els faci gaire cas.
9: El conseller sempre diu que ell té moltes pressions i que té molt d'interlocutors, però quan li plantejam que aquest tema és a Menorca, s'ha enrotllat molt i que, per tant, hi ha tota una reflexió darrere, te diu que, bueno, però que en aquest cas la llei agrària desplaçarà la llei territorial. En definitiva, crec que el missatge del conseller és aquí no només fent feina pels pagesos, sinó també per alguns propietaris de terreny rústic.
1: Aquest divendres el sector primari de Menorca començarà a rebre el primer pagament de la bestreta de la PAC, la Política Agrària Comunitària, de la campanya 2026, que suposen uns 3,5 milions d'euros.
7: En concret, a Menorca seran 3.586.000 euros que aniran destinats directament a 398 pagesos i ramaders de l'illa. Aquestes ajudes, canalitzades a través del Fogaiba, inclouen línies clau per al sector menorquí, com el suport a la producció de llet de vaca, el boví de carn i els ajuts a la renda agrària. L'objectiu d'aquesta bestreta és injectar liquiditat immediata a les explotacions per fer front a despeses ordinàries com el pinso, el combustible o l'energia. En el conjunt de les illes, la xifra total d'aquest primer abonament frega els 18 milions d'euros per a més de 4.000 beneficiaris, el que suposa un increment destacable respecte als 13 milions que es van pagar en el mateix període de l'any passat.
1: El PSOE considera que la legislatura del govern Proens està ja esgotada i que la presidenta es presentarà la propera setmana al debat de política general sense haver aconseguit donar cap solució als problemes de les Balears.
7: En la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus del Parlament, el portaveu socialista menorquí Marc Pons assegurava que el PP és un partit insegur i que el govern ha perdut totalment el nord. Pons feia referència al fet que el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, fos incapaç de donar resposta a cap de les 9 preguntes que se li van fer en el ple d'aquest dimarts sobre el problema de l'habitatge.
10: No vam veure cap tipus de resposta certera que permetés explicar ni gestió ben feta al llarg d'aquests 3 anys i mig per part del govern del Partit Popular, ni tampoc cap tipus de compromís de l'actual govern envers com abordar la política d'habitatge. No ha aprovat cap tipus d'iniciativa en relació a preus d'habitatge. Tot el contrari, les seves decisions han servit encara més per incrementar preus tant de lloguer com de compraventa. L'únic projecte que han acabat aprovant ha estat el programa de lloguer segur, que ha acabat sent un fracàs perquè no ha arribat ni a una dècima part dels objectius que s'havien marcat.
7: Pons creu que Provenç haurà de donar moltes explicacions en el debat de la propera setmana, fent especial esment a la situació de la sanitat.
10: La presidenta Provenç haurà d'explicar la seva inacció en el debat de política general de dimarts de la setmana que ve. I n'afegiria un més, i és la devaluació de serveis públics a les Illes Balears, fent especial referències en matèria de sanitat. Les llistes d'espera, i va quedar ahir també, el que espera la gent per ser atès a una primera consulta en el teu centre de dia, ja no es medeixen dies, sinó que es medeixen setmanes. I la consellera de Sanitat ni siquiera és capaç de reconèixer situacions com aquesta que perjudiquen a tots els ciutadans.
1: El Comitè Insular del PSOE Menorca ha proposat Marc Pons, precisament com a número 2 de la candidatura socialista al Congrés dels Diputats de cara a les eleccions generals del proper 29 de novembre. La llista estarà encapçalada per Francina Armengol i busca reforçar la representació de l'illa a Madrid.
7: La decisió s'ha pres per consens de les agrupacions locals que han destacat la trajectòria de Pons al govern d'Espanya com un valor clau per traslladar les necessitats dels menorquins a la Cambra Baixa. El secretari general dels socialistes, PP Mercadal, subratlla la rapidesa del procés i la idoneïtat del candidat. El mateix Pons afirma que accepta el repte com un, en un context de política decisiu, marcat per la crispació i l'avanç de l'extrema dreta.
11: D'una banda, aquells que creiem, sí, voler democràcies més fortes, front a altres que voldrien governs més febles, més sotmesos en aquestes dinàmiques econòmiques globals. Serà per decidir entre aquells que defensam els drets de la gent front a aquells que volen, sí, que l'economia global marqui la tendència i vagi retrocedint amb retalls de serveis públics.
1: Ràdio Menorca 0 organitza aquest dijous la quarta edició del Fòrum Conversa, una trobada centrada en el turisme i la sostenibilitat, amb especial atenció als efectes del canvi climàtic sobre l'activitat turística de Menorca. La jornada tindrà lloc entre les 18 i les 20:30 hores d'aquest capvespre al Port Center, l'antiga estació marítima del Port de Mó.
7: El fòrum analitzarà com s'ha de preparar l'illa davant d'un escenari climatològic canviant, si convé incentivar les vacances durant els mesos de maig i octubre i quines mesures poden adoptar les empreses turístiques per adaptar-se a les noves condicions climàtiques. La trobada comptarà amb la participació, entre d'altres, de l'exsecretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, la directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, o el conseller de Medi Ambient del Consell, Simón Gornés.
12: És conjugar una bona qualitat mediambiental amb un bon teixit econòmic i associatiu. No t'ho diré, que és un territori on viuen persones, ha estat el nostre lema, no? I això és el que hem intentat reforçar amb els diferents programes que estem desenvolupant, no? Ara estem treballant amb el nou pla d'acció de la reserva de la biosfera, on s'ha treballat molt, molt dur i molt en sèrio per trobar aquest equilibri.
7: A més, hi participaran també representants de l'àmbit empresarial o financer, com el CEO de l'empresa Civitatis, Andrés Spitzer, el delegat de l'Autoritat Portuària de Balears a Menorca, Vicente Fullana, Rocío Luque, responsable de turisme de FI Group by EPSA, Pilar Galmés, directora de l'àrea de negoci de la Caixa, o David Ruiz, director de l'hotel Melià Cala Galdana, entre d'altres. El quart fòrum Conversa compta amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Vestige Hotels, La Mola, CaixaBank, Melià Hotels, el grup FI by EPSA i la col·laboració de l'Autoritat Portuària.
1: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
13: El anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja. No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
14: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
15: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
3: ¿Buscas un plan al aire libre en familia para el fin de semana? En la Menorca Junior Academy de Golfstone Park abrimos matrículas. Todos los sábados por la mañana, los más pequeños aprenden y disfrutan del golf al aire libre. Y no te pierdas nuestro pack pareja, padres-hijos. Dos sábados por la tarde, de 3 a 4 y media, por solo 59 euros la pareja. Con salida al campo incluida, plazas limitadas, infórmate y reserva ya en Golfstone Park. Aprofitant la fresca, tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermea menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea. La Fundació Rubió recibe estos días una serie de personas que nos van a ayudar a poder conectar con una parte que a veces no se ha estudiado suficientemente bien.
1: La suerte nuestra es que, por ejemplo, personas como la que hoy nos acompañan van a poder ayudarnos a profundizar. Carlos García Delgado es autor de El origen de Cristóbal Colón, más allá del ADN, donde analiza de manera crítica la tesis genovesa a partir de 15 hechos históricos. Hoy hablamos con él. Carlos, buenos días.
16: Buenos días.
1: Bueno, ¿el origen de Cristóbal Colón sigue siendo un misterio o deberíamos tener claro cuál es su origen?
16: Bueno, sigue siendo un misterio. Lo que pasa es que, vamos a ver, la investigación mía se ha centrado... Normalmente cuando alguien saca otro libro sobre Colón es para decir que era de la Alcarria o de, yo qué sé, de la Coruña. Yo, mi caso no es ese. Yo he estudiado el caso de Colón porque estoy sorprendido de ver que la tesis más común, que es la genovesa, está cargada de incongruencias, pero incongruencias tan grandes que llegó un momento que dije, bueno, estoy harto de ir tonterías y me puse a investigar. Entonces mi libro se limita a proponer, yo soy científico, no soy historiador, soy científico, es decir, uso un método científico que suele ser breve e ir directamente al grano. Y entonces, a partir de 15 hechos probados que nadie discute, yo he aplicado razonamientos sencillos y llego a conclusiones que serán también ciertas si lo eran los hechos de partida, que en principio lo son. Entonces, estos 15 hechos me sirven para demostrar, de alguna manera, que la tesis genovesa es incompatible con estos hechos probados. Por lo tanto, me bastaría uno para demostrar que es falsa la tesis genovesa, pero es que son 15. Es decir, yo entre todas las tesis que hay, creo que la genovesa es una de las más, por así decir, descabelladas. Es decir, tan difícil de mostrar que es cierta. Pero bueno, ahí sigue. Los italianos son muy listos y han conseguido que todos nos creamos que era genovés. Yo trato de demostrar que no lo era. Esa es la tesis de mi libro.
1: ¿Y si no era genovés, podemos decir entonces que era español?
16: Bueno, podemos. Yo desde luego, en el camino de demostrar que de genovés no me vuelva usted a hablar, creo haber descubierto de qué zona era, de qué ámbito territorial era. Y lo que me sale también, creo que demostradamente, es que el ámbito de Cristóbal Colón era el ámbito de la corona de Aragón, en el que no se hablaba castellano. Es decir, la corona de Aragón era el reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el reino de Valencia, el reino de Mallorca, el reino de Cerdeña y el reino de Sicilia. Bueno, sabemos que Colón no tenía como lengua materna el castellano, porque Fray Bartolomé de las Casas lo dejó clarísimo, lo conoció personalmente, y hablaba perfectamente castellano. Colón perfectamente no, porque no pronunciaba perfectamente, pero lo escribía muy bien, escribía también y hablaba el latín, es decir, que era una persona culta, formada, pero Bartolomé de las Casas dejó claro que no, su lengua materna no era el castellano. Entonces, yo a la conclusión que sí he llegado, creo que también de una forma científica, casi matemática y probada, es que el origen de Colón está en el ámbito de la Corona de Aragón, pero dentro del ámbito de la Corona de Aragón podemos eliminar el Reino de Aragón, o sea, Aragón, lo que ahora es la Comunidad de Aragón. Podemos eliminar Sicilia y Cerdeña porque también sabemos que no hablaba ni escribía ninguna lengua italiana y nos queda el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Ahí está el origen de Colón, a mi modo de ver, sin ninguna duda.
1: Vamos a permitir que nuestros oyentes pongan en su agenda este viernes 16 de octubre a partir de las 8 en la Fundación Rubió, para no perder ocasión de compartir en esta tertulia debate junto a Aldo Caterino y con nuestro invitado hoy, Carlos García Delgado, el origen de Cristóbal Colón. Gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa y hasta pronto.
16: Muy bien, adiós.
17: Dedicatoria, amb Bep Portella.
18: Molt bon dia, molt bona hora. Ben trobats a tots i a totes. Avui apareix en el diari un reportatge sobre què costa un any d'estudis universitaris o superiors a una gran ciutat, Barcelona, Madrid, etc, etc. Entre 10 i 12.000 euros, diuen. el cost de lloguers en escalada perpètua, el cost de la vida, sempre pujant, fa que ens trobem amb preus impossibles. Una família amb dos fills que estudien fora li pot costar 20.000 euros, això quan moltes retribucions anuals no arriben en els 20.000 euros. És un disbarat. Si a més has de pagar lloguer i consumibles, la missió és impossible. L'altre dia m'explicaven quant costava fer estudis superiors als Estats Units i quasi no m'ho podia creure. El món, bona gent, el món. El món capitalista. Amb la conquesta de la democràcia es va produir també una democratització de l'accés de joves a estudis superiors o universitaris, anteriorment reservats només a les classes més altes o a les famílies que prenien aquesta decisió amb grans sacrificis. Eren una minoria, de tota manera. Amb la democratització de l'accés a través de beques, de matrícules més assequibles, de valoració social dels estudis, avui són una majoria de joves que surten de Menorca a estudiar fora. I crec que també deuen ser una majoria els que hi queden després per fer-hi feina, a fora. Quants joves estudiants hi pot haver ara fora de Menorca? Diré que són un miler o més d'un miler, i crec que faig curt. Un miler de joves entre 18 i 25 anys es nota en l'economia, en la societat, en la cultura, en l'activitat que té lloc a Menorca. Quan nosaltres érem joves, un 90% sabíem que faríem la nostra vida a l'illa. I això mateix creava un teixit de relacions generacionals mantingut i estable, que tenia repercussió en la vida social dels pobles, en la cultura, en els esports, en l'economia, en la política. No oblidem que entre els 18 i 25 anys, o els 30, si m'apurau, és quan la gent té més capacitat d'iniciativa, de mobilitat, de proposta. Aquest ha estat un dels grans canvis socials, en el meu entendre, de la Menorca actual. Si no s'actua en la limitació de preus de lloguers o sobre la inflació o en les ajudes en els estudiants o a les famílies dels estudiants, en pocs anys veurem com la possibilitat d'estudiar a fora serà impossible.
19: És la una. Las 12 en Canarias.
20: El Partido Popular se vuelve a enredar con las pensiones. Feijóo defiende en Bruselas la viabilidad del sistema si gobierna, pero casi al mismo tiempo su responsable económico lo supedita a la situación económica del país.
19: Hora 14 en la SER. Con Javier Casal.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular no consigue salir del bucle en el que se han metido ellos solos otra vez. Juan Bravo vuelve a sembrar dudas sobre lo que va a hacer el Partido Popular si gobierna con el sistema de pensiones. En un foro organizado por 5 días, el vicesecretario económico del PP ha dicho que el sistema es viable, sí, pero si la economía acompaña.
21: Los datos están ahí. O sea, que sí, pero ¿cuál es el problema? Pero que nosotros hemos votado, a favor.
22: No va a petar.
21: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada. Es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600.000 millones de deuda, entonces ustedes creen que
23: es problema de modelo, ¿verdad?
21: Sí, es chicos, problema de economía.
20: Es un problema de economía, el matiz. Esto ha dicho Juan Bravo prácticamente a la par que su líder, Alberto Núñez Feijóo, trataba de zanjar este asunto. Desde Bruselas, Feijóo ha defendido la viabilidad de este sistema de pensiones que han puesto en duda miembros de su partido como Esther Muñoz, diciendo aquello de va a petar. Las pensiones son innegociables, ha dicho el líder del Partido Popular, mientras que Pedro Sánchez le acusa también desde Bruselas de mentir.
24: Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
20: A partir de las 2, nosotros aquí en Hora 14 vamos a estar en Bruselas con la última hora del Consejo Europeo, donde los líderes de los 27 están debatiendo, entre otras cosas, sobre la presión que está ejerciendo Donald Trump sobre Zelensky. 1:01 y a esta hora la otra noticia está en el silencio por el momento del gobierno ante las nuevas denuncias de migrantes en Ceuta que aseguran haber recibido palizas por parte de militares españoles. La información la hemos avanzado esta mañana aquí en la SER y Amnistía Internacional le ha pedido ya al Ministerio de Defensa que investigue de manera exhaustiva lo que está ocurriendo. Sobre esto el Partido Popular también trata de parecerse todo lo posible a la extrema derecha y lo ha mezclado todo. Preguntada por estas palizas, Carmen Fúnez ha respondido con las denuncias por violación en Ceuta.
0: Pues mire, las denuncias, pues yo entiendo que los marroquíes que saltaron la valla y que entraron de manera irregular en nuestro país presenten denuncias, pero también conocemos las denuncias de las múltiples, por desgracia, violaciones que se han producido y, por lo tanto, yo creo que el ejército en nuestro país atiende en las situaciones de crisis, ayuda a todos los ciudadanos y es lo que está haciendo en Ceuta, a pesar de que el Gobierno de España no le ha dado la autoridad suficiente para poder proteger a todos los ciudadanos.
20: Violaciones en una dirección. Se olvida Fúnez de las agresiones cometidas contra menores migrantes por ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Además, teniendo en cuenta que los carburantes no paran de subir, es un dato muy relevante este que vamos a contar ahora. España ha liberado otros 4,4 millones de barriles de los comprometidos por los países de la Agencia Internacional de la Energía. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Estos 4,4 millones de barriles de crudo constituyen la segunda liberación de reservas de nuestro país, que aún tendría pendiente de sacar al mercado un 30% de los 11 millones y medio de barriles comprometidos, según fuentes de Transición Ecológica. España reacciona así a la petición de la agencia de que los países avancen en la liberación de las reservas comprometidas. También había solicitado que se priorizase el diésel, uno de los suministros más afectados por la crisis, pero desde el Ministerio no concretan qué derivados del petróleo se liberarán en esta segunda fase.
20: Y más cosas.
19: Hora 14. Las noticias de la una.
20: Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Casi la mitad de los adultos en España afirma haber sido castigado con bofetones o golpes cuando era niño o adolescente. Es la conclusión del primer estudio de este tipo que se hace en nuestro país y que acaba de publicar el CIS. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
22: Buenas tardes. Sí, el CIS ha preguntado por primera vez a los adultos si sufrieron violencia como castigo durante su infancia o adolescencia. Casi el 50% ha dicho que sí, que recibió bofetadas o golpes. El 17% palizas o patadas. El mismo porcentaje que sufrió tocamientos, besos o contactos físicos de carácter sexual no deseado, y el 10% reconoce que sufrió agresiones por su orientación sexual o su color de piel. Más de la mitad de los encuestados está de acuerdo en que a los niños hay que enseñarles a obedecer desde pequeños, aunque sea con castigos. Un 45% se opone a que los padres usen insultos para regañarles. El 20% cree que el principal problema de los niños hoy en España es la adicción a las pantallas. 7 de cada 10 piensan que los menores vivirán peor que sus padres.
4: Además del exterior, Israel está planeando desplegar a 2.000 observadores en las mesas electorales árabes para las elecciones de finales de este mes. Jerusalén, Nuria Garrido.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una propuesta que han lanzado Netanyahu y Smotrich, el que ha sido uno de sus ministros más radicales, dicen, para prevenir el fraude en la votación y el recuento de votos en el sector árabe, que, según ellos, acumula un largo historial de falsificar los resultados. Lo cierto es que estas son las mismas acusaciones que el partido de Netanyahu hizo durante la noche de las últimas elecciones, pidiendo incluso enviar agentes de la policía a los centros de votación árabe y que el comité electoral rechazó. Recordemos que las encuestas están dando ahora mismo entre 13 y 15 escaños a las dos listas árabes, que podrían ayudar al bloque anti-Netanyahu a llegar a esa mayoría absoluta.
20: Nos quedan los deportes. Con Sonia Lux, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Buenas tardes. Con dos nombres de actualidad en esta hora de la mañana, dos brasileños. El primero, Vinicius, porque si nada cambia, el Real Madrid va a recurrir la sanción de 4 partidos. Antón Meana, buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía no es oficial, pero el Madrid estudia el caso y tiene previsto presentar un recurso por la sanción a Vinicius. 2 partidos por el tirón de pelo, otros 2 por la protesta, lo que le impediría jugar, por ejemplo, el clásico del 25 de octubre en Barcelona. Los blancos están dispuestos a llegar hasta el TAD porque consideran que es injusto el castigo a su futbolista.
25: Vinicius, en principio, gracias a Antón, se va a perder ese clásico contra el Barça. Un equipo, el azulgrana, que hoy tiene una buena noticia. Cuéntanos, Nil Solá, hola.
27: Buenas tardes. Rafinha ya se entrena con el Barça. Es la principal novedad del conjunto de Hansi Flick, que se ha entrenado esta mañana a eso de las 11. Lo ha hecho con el brasileño por primera vez desde que se lesionó hace ya un par de semanas con Brasil. Se ha perdido los 2 partidos ante Getafe y Galatasaray, pero en el Barça esperan que pueda estar en la Cartuja el sábado para jugar contra el Betis, y también pueda estar el holandés Frenkie de Jong.
25: Y hoy termina la semana de fútbol continental en la Europa League. 7:45, la Real Sociedad visita al Unión Saint-Gilloise, y a las 9, gran partido en Balaídos entre el Celta y la Juventus de Turín. Y en la Conference League, 7:45, el Getafe visita al Craiova en Rumanía. Toda la jornada europea desde las 6:30 en Carrusel Deportivo a través de la aplicación de la SER.
20: Y Líbana, el tiempo, se acercan ya por fin las lluvias, ¿no?
4: Sí, de hecho, sigue el calor de momento, pero ya se esperan tormentas que pueden ser localmente fuertes, por ejemplo, en litorales del sureste peninsular. También se esperan rachas muy fuertes de viento en Cádiz, eso sí. Para ver al Celta hoy, va a ser relativo buen tiempo.
20: Buen tiempo siempre. Con esto y más, volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
19: Hora 14, en la SER.
1: Una i 7 minuts. Escoltes, oi, per avui Menorca, d'aquest dijous 15 d'octubre. Avui hem començat el nostre programa i hem estat xerrant amb Miquel Muñoz, el president de TDAH Menorca.
5: Hi ha famílies que no volen saber res, no ho volen admetre. No volen. I a més, quan tenen algun informe... Ara em focalitzo a l'escola, que és allà on es manifesta. Hi ha famílies que giren l'esquena i cometen un gran error, perquè un TDAH, un diagnòstic de TDAH ben portat, és una inversió de futur. Un TDAH no diagnosticat...
1: Hem estat comentant amb el Miquel Muñoz, recordeu que aquest dissabte tenen unes jornades a Ferreries. I també hem estat xerrant amb en Carlos García Delgado, a la Fundació Rubió, aquest mateix divendres, xerra de Cristóbal Colón i de les investigacions que ha dut a terme.
16: Entonces, yo a la conclusión que sí he llegado, creo que también de una forma científica, casi matemática y probada, es que el origen de Colón está en el ámbito de la Corona de Aragón, pero dentro del ámbito de la Corona de Aragón podemos eliminar el Reino de Aragón, o sea, Aragón, lo que ahora es la Comunidad de Aragón, podemos eliminar Sicilia y Cerdeña porque también sabemos que no hablaba ni escribía ninguna lengua italiana, y nos queda el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Ahí está el origen de Colón, a mi modo de ver, sin ninguna duda.
1: Això ho comentaven a la primera del nostre programa. Fem una pausa, dos bons consells i ja tenim un altre protagonista.
6: Fer nets a casa, rentar sa roba, cuidar-te cada dia, tot compta a final de mes. Per això, a Sant Crispin, t'hem preparat una quinzena de grans ofertes en neteja de la llar i higiene personal. Detergents, suavitzants, rentavaixelles, xampús, gels i moltes ofertes més. Ah, i recorda, per cada compra superior a 20 euros, t'endús un val regal de 3 euros. Cooperativa Sant Crispin, el teu supermercat de sempre. En la mirada posada, en la gent d'aquí. En botigues, a l'O i és millor.
7: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
1: Una y no minutos y seguimos en directo en nuestro Hoy por Hoy. El 16 d'octubre, això és demà a partir de les 8:30 del vespre i al Teatre Principal de Mó, hi ha un concert benèfic a favor de L. Balears, protagonitzat per el pianista Kiev Portella. Avui volem saludar a Càtia Rigo. Càtia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui al nostre programa. Quan reiem de L, quina mena de malaltia és? Perquè n'hem sentit xerrar, però potser de vegades encara ens confonem prou. Es tracta d'una malaltia que no té solució, és a dir, no hi ha a dia d'avui un remei conegut.
8: Exacte, és una malaltia que encara se considera rara, minoritària, pel nombre de persones que la pateixen. És una malaltia neurodegenerativa, que al final el que passa és que estan afectades les neurones responsables dels músculs, per tant, aquella persona que la pateixi, de manera progressiva, perdrà la capacitat de moure mans, braços, cames, tots els músculs del seu cos i, evidentment, se converteix en una persona totalment dependent, no?, per les activitats de la vida diària. A més, a part d'afectar tot el que és la musculatura del cos, afecta també la respiració, en el menjar i a beure, la deglució i a la comunicació. I, com has dit molt bé al principi, actualment és una malaltia que no té cura, per tant, les persones que la pateixen saben que patiran una degeneració ràpida, l'esperança de vida és curta i que a dia d'avui no tenim cap tractament, cap fàrmac que pugui revertir o frenar la pròpia patologia.
1: Per tant, la feina que desenvolupeu des de la vostra associació amb, per exemple, els donatius que es podran recaptar en el marc d'aquest concert solidari d'en Kiev Portella aniran a ajudar a donar qualitat de vida tant als pacients com als seus familiars.
8: Sí, exacte. És una malaltia que no té cura. Ara mateix ens centrem des de L. Balears a donar qualitat de vida, com dius tu. Nosaltres tenim diferents serveis, que si algú s'explica un poc a les nostres xarxes, web i demés, ho podran consultar una mica. Principalment són serveis d'orientació i acompanyament, és a dir, que aquella persona, aquella família puguin tenir el suport de diferents professionals, en aquest cas el més habitual sol ser una persona, una treballadora social, que sé que fa els contactes amb les famílies, tot el seguiment, ajuda en temes burocràtics, de discapacitat, de dependència, d'ajudes, tenim diferents professionals de l'entitat que donen servei a logopèdia, de fisioteràpia respiratòria, tenim banc de productes d'ortopèdia també que tenim en sessió. Vull dir, al final, quan fem qualsevol tipus d'acte, a part de donar visibilitat, també, com tu bé dius, a partir dels donatius fem una recaptació i va destinar principalment en això, en aquests serveis. I per familiars, que també ho has comentat a la introducció, tenim un servei de suport emocional que ho fan un gabinet de psicòlogues, que és precisament per donar acompanyament emocional a la persona familiar. No només intentant cuidar la persona amb vela, sinó també en el seu entorn, en el seu nucli més proper.
1: Doncs, Cati Rigo, des de la Balears, gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
8: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, vos esperam. Gràcies.
1: A continuació del nostre programa volem xerrar de música, solidaritat i ELA. ELA és una malaltia en la qual, com recordaran, s'està fent molta investigació per intentar ajudar a pacients, i és una malaltia doncs que deixa en aquelles persones que la tenen en una situació molt difícil. Precisament per aquest motiu ens hem fet, o volem fer-nos ressò, de com l'artista i pianista menorquí Kiev Portella actuarà properament per ajudar a l'ELA. Kiev Portella, bon dia.
3: Bon dia, Lluís.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Explica'ns un poc quin és aquest concert que estàs preparant.
3: Farà qüestió d'un any i pico, es van posar en contacte amb jo per veure si estaria d'acord amb fer aquest concert benèfic per recaudar fons per ELA Balears, no? I, òbviament, és que això ni se demana, vull dir, se fa i s'ha de fer, vull dir, òbviament, no? Llavors, en aquell moment que es faria en el Teatre Principal de Maó i, a partir d'allà vaig començar a pensar en un programa, no?, que hi pogués anar bé, no?, amb aquesta ocasió, i necessitava que fos, obres... jo des del meu punt de vista, obres que transmetessin una idea de lluita, no?, i també com que coincidia que ara prest tinc que anar fora a tocar el concert número 3 de Beethoven, vaig dir, és una bona ocasió perquè encara que no ho pugui fer amb piano i orquestra, a Maó, en aquest cas, si en el teatre me poden posar els dos pianos que tenen, amb la Carmen Pérez, que és una jove pianista de Mercadal, molt bona pianista, que ha acabat fa poc s'esmuc, ella me farà, amb el segon piano, me farà la part de l'orquestra i jo faré tota la part solista d'aquest concert, que té a veure, és una obra que ve des de... sa duresa, per dir-ho d'alguna manera, de Beethoven, no?, del seu caràcter i tot el que el conformava, diguem, fins a... arriba el moment que veu sa lluminositat, no?, i sa positivitat, no?, de tot, a base de sa lluita. Aquest concert faré, i després ja em quedaré jo sol a l'escenari amb obres de Debussy i Chopin.
1: La capacitat que la música té de traslladar-nos a través, precisament, com deies, no?, de la força, de la lluita, de la ira, en alguns moments, a través d'aquest repertori de Debussy, de Chopin, aquest doble piano amb la Carmen, però tot junt, aquest 16 d'octubre, ja, a les 8:30 al Teatre Principal de Mo. Important fer la reserva de la seva entrada, la poden trobar en els canals habituals, en Kiev Portella, en aquest concert solidari a favor de l'ELA Balears. Kif, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres a l'Oi per Oi Menorca, que sigui tot un èxit.
3: Gràcies a vosaltres, Lluís, i si em permets només una petita coseta abans d'acabar. Hi ha també la possibilitat de comprar per la gent que no pogués venir o això, comprar fila zero en el mateix enllaç aquest també del teatre, ho dic perquè bueno, és interessant saber-ho.
1: Moltes gràcies, Kef, una abraçada.
3: Moltes gràcies, Lluís, igualment, una abraçada.
9: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Clicautos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Clicautos.
10: Aquesta tardor, Moda Multiòptiques presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endú-te dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
11: El nostre horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mahó Ses Moreres 25 i a Ciutadella Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
12: ¿Pensando en vender tu casa? ¿Tienes que repartir una herencia? ¿Una separación? ¿Quieres saber cuánto vale tu propiedad? En Tasaciones Menorca te ayudamos a conocer el valor real de tu vivienda, terreno o finca con una valoración profesional e independiente. Somos agentes de la propiedad, colegiados y peritos judiciales. Tasaciones Menorca. Tu propiedad tiene un valor. Nosotros te ayudamos a conocerlo. Llama al 675-091805 o entra en tasacionesmenorca.com.
1: Ens apropem a l'Orfeu Maonès i saludem a la seva presidenta, Lali Olives. Lali, bon dia.
13: Bon dia, Lluís, què tal?
1: Molt bé. Arrenquem un temps de ràdio allà on ens apropem a l'Orfeu sempre amb l'interès de saber com hem tingut el passat cap de setmana, com va ser, i després ratllarem del que ha de venir.
13: Doncs pues mira, el cap de setmana passat van tenir dos espectacles, res a veure un amb l'altre. El primer va ser inauguració de Fitim i va ser un cabaret amb dues actrius argentines que van tenir la capacitat d'introduir actrius també menorquines, com per exemple, tan diverses, na Joana Pons com la Xatxes. La veritat és que elles dues, molt bones, però en Joana Pons, que va cantar dues cançons i, a més, va fer un plante a una de les dues argentines que deia que havia estudiat com su maestra, no sé què, i ella va dir, anda ja. I va passar de llarg molt digne i després les Xatxes, que es van saber també integrar, i la gent i jo van riure fins plorar. O sigui, va ser una cosa que dius, bien, me'n vaig amb el cor eixamplat, feliç i rient a casa meva. Això és el que necessitàvem en aquests moments. No me posaré a tràgica com la setmana passada. I després, en sol demà, hi va haver Madó Pareta, que celebrava els 25 anys també de un cabaret o una cosa d'aquestes, que té el seu públic i que la gent va disfrutar també moltíssim. Els hi va encantar, era una revista, 25 anys de revista, i era una revista a l'uso dels anys 40. Val? El Gin van tenir el Gin i el Dian del teatre. Val? O sigui, i aquest cap de setmana tenim dues coses totalment diferents, que la primera és demà divendres la teoria del gilipolles amb en Rodo Gené, o sigui, monologuista, que té un estil irònic, provocador, i ell reflexiona sobre la imbecilitat humana i els comportaments absurds del nostre dia a dia. És un monòleg punyent, hilarant, pensar per fer riure sense deixar de fer pensar. I, a més, és una guia tan divertida com imprescindible per detectar estúpids abans no sigui massa tard. O sigui que pot estar moltíssim bé de treure mots, les tonteries que no són conscients i que a vegades feien.
1: Això és teatre d'utilitat, eh?
13: Exactament. I això és en Rodo Gené, demà, divendres, a les 20:30, i entrada general 15 euros, entrades anticipades 10 euros, i entrada de socis 8 euros. O sigui que no s'ho poden perdre, perquè en Rodo Gené és un actor menorquí que en aquests moments està molt ben valorat dintre i fora de Menorca. I després, diumenge, el títol ja ho diu tot, Escoltes Vent. A llavors ja sabem de què anem. Escoltes Vent, títol d'una cançó preciosa d'en Tòfol Mus, que mos ve a presentar un cançoner en les lletres d'en Tòfol Mus i transcripció musical de Lluís Mangado. Només dir-te que dilluns estava quasi tot venut i que ahir, dimarts a darrera hora, i ahir ja no hi quedaven entrades. O sigui, el que nosaltres posem, sold out, entrades exaurides. És la gran alegria de veure que connectes amb un públic, no? A més, en Tòfol i en Lluís, el que han fet és que hi haurà una presentació que ho farà na Pili Lucena i na Maria Cubas, i després comptarà amb una sèrie de cantants menorquins, com poden ser Miquel Mariano, acompanyat en Espanyana per Ricard Ramisa, Eva Pons Trio, David Serra, Miquel Camp, Joana Pons i Ses Iterres i Íntim Quartet. Con la qual també és un d'aquells esdeveniments importantíssims. La gent se mos enfada, hi ha hagut unes quantes persones que van venir ahir i els van dir està tot venut, per favor, jo no m'he enterat. I dius, però com ho hem de fer? Ho estem posant a xarxes, ho estem dient per amunt i per avall. Llavors dius, com no te'ns enterarà? Cartells repartits pel carrer. Nosaltres ho hem enviat per mail, per WhatsApp, o sigui, surt a Facebook, a Reels, a tot. I encara hi ha gent, o sigui, comprendràs que sí que n'hi ha perquè està tot venut. Però n'hi ha que no se n'han enterat fins al darrer moment i venen i no hi ha entrades. I aquí, l'entrada general, també és igual que amb en Rodo, 15 euros entrada general, que no n'hi ha, o sigui, no n'hi ha, ja avís, no n'hi ha, sold out, entrades exaurides, o sigui que estan acabades.
1: Però això és meravellós,
13: no n'hi ha.
1: És fabulós.
13: Sí, és meravellós per una banda, evidentment, però per l'altra em sap greu que quedi gent de fora. Però les coses són com són i el que primer ho llega, tinguem en compte que no és el primer llega, el primer se sienta, sinó que va enumerat. O sigui que... I bé, jo estic molt contenta. Estic molt contenta per en Tòfol i per en Lluís Mangado. Estic molt contenta per els qui participaran i estic molt contenta com no per Sorfeón. Perquè, a més, en tant un com l'altre són orfeonistes. Els hi agrada i és com si sigui que seva. O sigui que... I no sé si es podran vendre o no llibres perquè me va dir un dia en Tòfol que no sabia si estarien. I li vaig dir, dono un quants, per favor, que jo ho vull veure. I que almenys se mostra. I no sé. Però el que no hi ha són entrades. I no importa que te digui preus, està venut. Està tot venut, no importa que digui preus. No, no, no importa que telefonin ni que venguin. Si venen és per si algú no pot venir o ha tornat una entrada, però que en aquest cas ho veig poc factible, saps? Doncs, estem molt contents.
1: Les
13: molt,
1: nostres
13: molt,
1: felicitacions molt. Des d'aquí. I la setmana que ve, que tornem a tenir espai, que puguem continuar xerrant respecte a aquests èxits que s'aconsegueixen d'aquesta capacitat de connectar, com dius, que hi ha de diferents espectacles i que venen a veure'ls, a disfrutar-los a l'Orfe. Lali, gràcies i fins la setmana que ve.
13: Moltes gràcies, Lluís.
0: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó, amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar, la doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular, i el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Maó, al 971-35-11-15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971-48-1500. La primera visita informativa es gratuita.
2: Country Eye, tu tienda de confianza. De generación en generación, seguimos formando parte de los hogares de Menorca. Si estás pensando en cambiar tu sofá o tu colchón, ven a visitarnos. Calidad, confort y precios que sorprenden cuando vienes. Con asesoramiento cercano para encontrar lo que realmente necesitas. Country Eye, avui y sempre amb tu.
14: Decogalia sin IVA. Este jueves, viernes y sábado en Decogalia nos hemos vuelto locos.
15: ¡Qué suerte!
14: Decogalia, todo un mundo para tu hogar sin IVA.
17: ¿En serio?
14: Decoración, iluminación, ordenación, menaje, textil, baño, todo sin el IVA.
15: ¡Sí!
14: ¿Qué vas a perder? Vaya IVA en Decogalia. Solamente esta semana, jueves, viernes y sábado. Decogalia, Sobetes 5, Polígono Industrial de Ciudadella. Sábado tarde abierto.
18: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, berenjena listada de Menorca por solo 99 céntimos el kilo, un 60% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, lubina nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 12,95 € el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día, qualitat i al millor preu. Vinipreu.
0: La nueva temporada de otoño llega a Jack and Jones. Verdes y marrones, tonos que combinan contigo y dan estilo a tus días de otoño. Ven a descubrir la nueva colección en Carrer Nou 38 de Maó. Este otoño viste a tu manera. Jack and Jones, en Carrer Nou 38 de Maón.
21: Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquests dies a Maó. La Fira del Formatge Maón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Tres dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. Cinquena Fira del Formatge Maón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Maó. Organitza Ajuntament de Maó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Maón Menorca i la Cooperativa del Camp.
24: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
28: Kia. Movement that inspires.
24: Ven a Ciras Autocenter, concesionario oficial Kia en Maón o visítanos en kia.com.
29: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
0: Coneix les noves tecnologies de ben a prop amb Toni Fabré, un espai que t'ofereix i patrocina Fibralink, el teu operador d'internet i telefonia a Menorca.
30: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: Ser tecnologia a Ràdio Menorca amb en Toni Fabré, del Social Chef. Toni, bon dia.
31: Ei, bon dia, com va?
1: Molt bé, estic mirant el calendari, van passant els dies, i el cert és que amb certes ganes i il·lusió per veure ja un poc allà davant en el calendari, si veu des d'aquí ja que arriba un altre Binary Day, que és com una mena de punt referencial. Tots els anys n'hi ha un i és com un punt de trobada de gent que té interès per al que és la tecnologia en el món de l'empresa, però a la menorquina, podríem dir-ho així, no?
31: Sí, bueno, és un esdeveniment que organitzem des de Binary Menorca. No té una data de celebració, vull dir que aquesta serà la quarta edició que fem, la darrera la vam fer

0: principal que junta pues, moltes coses, no només tecnologia, sinó persones, música, entreteniment. La veritat és que no perquè ho digui jo, perquè ho farem nosaltres, però és molt divertit, a part de que porta molt.
1: 2022, la darrera vegada, uf, això és molt de temps.
0: Clar, sí, és 2022, però això és el que a nosaltres ens agrada, no? Perquè així podem començar fent una revisió de què vam dir el 22 i fins a quin punt s'ha complert, no? I com a que canviarà la situació a nivell tecnològic a partir del 26, no? Jo record, els oients no ho recordaran, però jo evidentment el temps ben gravant, no? Bueno, alguns que van venir segurament també, on Santiago Barro anunciava pues, que hi havia una cosa que era intel·ligència artificial, fa poc que havia sortit ChatGPT i quin seria l'impacte a les empreses, i ara ja ho estic notant. Jo recordo que vaig fer una xerrada on que l'Udes Metaverso no m'assemblava que fos tant com d'en, no? Que no tenia molta idea de que es consolidaria. Després van tenir dues intervencions més, en aquest cas, no? Que xerraven d'humanitzar pues, les empreses, de l'important que seria la part humana dins les empreses, i això també crec que és un tema que s'ha constatat, no? I, bueno, això va ser el binari d'ell anterior, i ara en el nou binari d'ell, que li han dit i you're ready for it, pues intentant veure quin serà l'impacte ja i a mig termini de, lògicament, pues, intel·ligència artificial, que és, diguéssim, la tecnologia que ara està pues, més implantant més a tota la realitat de les empreses.
1: Humanitzar les empreses. Humanitzar les empreses, què és? Donar-li forma als robots humana perquè semblin humans? Perquè almenys, així com veiem les coses, sembla que la robòtica, les màquines... més enllà, fent una passeta més de la intel·ligència artificial, podria ser, ja en el ciència-ficció, una cosa que algunes empreses es pugui veure.
0: Bueno, evidentment que la robotització, diguéssim, en certa manera ha estat sempre present, no? En el món de l'empresa i de l'indústria. I, bueno, anant cap un poc a saber, nosaltres aquesta part de la robòtica realment no la tractarem en el binari d'ell, perquè sí que es va, que hi ha avanços i tal, però la sensació és que, més enllà de que, evidentment, pues, grans empreses ho puguin implantar dins el que són els processos d'industrialització, no? Evidentment, o de logística, nosaltres... intentant que es mirari d'ell, intenti, diguéssim, traslladar tot el que és el punt tecnològic a la realitat de Menorca. I creiem que Menorca, de moment, en tot aquest tema està bastant en fora encara. Eh? Vull dir, una cosa són les grans empreses, una cosa és que Amazon pues, te posi a nivell logístic pues, X robots, no? O que BBV canviï una part de la fàbrica per un robot, i una altra és el dia a dia, és la realitat de les empreses. I l'impacte de la intel·ligència artificial que ja està impactant, no? Les empreses, valgui la redundància, les empreses de Menorca, no és en la robòtica, és en la automatització, és en la millora de tasques, etcètera, no? I aquí és on el factor humà és clau, no? El factor humà realment és el que fa que aquesta intel·ligència artificial s'apliqui pues, d'una manera o una altra, perquè a cada empresa hi ha unes persones que són les que l'acaben orientant.
1: Hi ha algunes coses que també ens haurien de començar a anar fent idees, com per exemple que ja, doncs, el món de la comunicació pot canviar de manera important o radical en els propers anys a partir del fet que probablement no tindrà tant de sentit el que hi hagi antenes de telecomunicació si ja hi ha empreses, una en concret que tenim tots en ment, que fa servei directament des de satèl·lit.
0: Bueno, clar, tot canviarà, no? Jo no sé en aquest cas on anarem, perquè com t'he dit, això és molt de el món de la tecnologia, el hardware i el software, no? I això és molt de hardware, molt d'equipo, i evidentment tot evolucionarà, no? Però nosaltres bàsicament, en el binari d'ell, com dic, el que volem és aterrar-ho, no? I en aquest sentit, pues, a part de la conferència que farà en Tiago Barro, que es té aquest punt sempre un poc, no? Un poc de incòmodo, no?, de fer aquesta pregunta de sigues contratando solo humanos, passant per de Magda Teruel, que ve de Microsoft, que ens explicarà com Microsoft està instal·lant la intel·ligència artificial dins de tot el seu món de Windows i Office, no? Després jo que intentaré fer una xerrada pues, un poc amb això, amb quina és intel·ligència que decideix, no? I finalment, pues, com a puntet, vindrà en Genís Roca, que és una persona que, bueno, el tema de la tecnologia aplicada en empresa amb processos, és un històric de sona, de la digitalització d'aquestes empreses i de com s'hi està impactant a petites i grans empreses del nostre país, no? I això és un poc idea del que nosaltres cercam. Traslladaró, volem també que la gent quan surt del binari d'ell i arriba a la seva empresa, en el seu lloc de feina, en sol demà, pugui

0: i aplicar coses de les que hem explicat.
1: Que sigui un veritable revulsiu. Bueno, crec que cada edició de Binary Day ho ha estat, i per això les ganes, com deia al començament, no?, de veure que arriba ja aquesta propera edició. Podem anar qualsevol, siguem empresaris, emprenedors o no? Què hem de fer si volem estar?
0: Sí, sí, això està obert a tothom. Hi ha gent que diu, ah, necessita una invitació. No, no, això està obert a tothom. Està obert a tota persona que tingui ganes i curiositat per la tecnologia i per veure cap on anirà la tecnologia en els propers anys. No fa falta ni ser empresari, ni tenir una empresa, ni ser autònom, ni professional. Pot ser un treballador, pot ser qualsevol persona, pot ser del món educatiu, del món artístic, del món cultural, del món social, del món de qualsevol món. Tothom està convidat. Ho fem en el Teatre Principal Americà, va pi molta gent. La darrera edició vam ser unes 400 persones, ara ja tenim 310 inscrits i fa una setmana que he obert inscripcions, i qui vulgui venir, qui li faci ganes passar una bona estona i aprendre, pues simplement ha d'entrar a binaryday.binarymenorca.com o cercar Binary Day Menorca a Google, i segur que allà s'inscriuen, molt senzill, nom, e-mail, per nosaltres poder controlar l'aforament del teatre principal, que és ampli, però no deixa de ser limitat, no?, perquè volem que tothom també ho pugui disfrutar i ho pugui gaudir i ho pugui veure bé.
1: Te puc fer una pregunta un poc personal?
0: Sí, i tant.
1: Quants agents estan fent feina ara mateix per tu? Agents d'intel·ligència artificial, vull dir.
0: Bueno, jo, agents així en marxa, no els tinc numerats, no? Però, evidentment, no negaré. Jo faig molta formació d'IA, Lluís, i sempre que faig la formació els dic tot això que vos mostra, evidentment, jo ho he fet amb el recolzament de la intel·ligència artificial. És a dir, jo, com és normal, encenc el meu ordenador i poso el correu electrònic i poso les eines de ChatGPT i de Cloud en marxa, igual que poso el mail o poso el calendar, no? I, evidentment, pues, no hi ha ni una feina avui en dia, no?, que jo faci, que no vengui, que no estigui en algun punt acompanyada de l'intel·ligència artificial. I això, bàsicament, jo també dic, Lluís, no és que m'hagi fet més productiu o més eficient o més efectiu, que també té una part, sobretot faig coses que jo estic molt més satisfet. Crec que faig feines, que estic entregant feines als clients, que estic fent formacions per la gent molt més potents, gràcies a tot el que m'aporta la intel·ligència artificial i aquesta capacitat que me deixa, no?, cap marge que me deixa de posar-hi tota la meva part més humana, més estratègica, no?, i més de més capaç que pot ser útil a les persones, perquè hi ha una part que me l'està fent la IA que potser pues, no és que no sigui tan important, però no demana tanta reflexió.
1: O sigui que, en essència, vull pensar que t'està ajudant, per exemple, a guanyar temps, d'alguna manera.
0: Bueno, d'alguna manera m'ajuda, sí, evidentment, a ser més eficient. Jo et dic, alerta, que quan comences a emprar la IA no guanyes temps, perds temps, perquè l'has d'aprendre a emprar, els processos són complexos, et sembla com va, no? Però al final, jo sempre, a la meva formació, Lluís, dic que això no m'ho ha de fer més eficients, m'ho ha de fer millors. I això és el que jo estic notant, no? Com tu pots fer i pots entregar unes feines millors del que fa abans. Per què? Perquè ja no estic tot sol, com aquell que diu, no? Tinc una eina al costat, algú que m'acompanya, tinc un copilot, digue-li el nom que li vulguem dir, que me fa certes feines que jo no sé fer tan bé, a lo millor, o no sabia fer tan bé, o me'n fa altres, que jo ja sabia fer bé, però que hi dedicava molt de temps, jo me puc dedicar, pues, a lo millor a revisar, a lo millor a millorar coses que abans no tenia temps perquè ja m'anava just, no? Poder fer un PowerPoint ja me venia just, pues ara puc dedicar-li un altre tipus de temps, saps? 6 de novembre, a les 7 del vespre, i ja dic que són moltes persones, la darrera edició eren més de 400, aquesta vegada parlàvem sa més, perquè ja tenim 300 inscrits, i es poden inscriure a binaryday.binarymenorca.com i tothom està convidat a venir a passar una bona estona.
1: Toni Febrer, de Social Chef i de Binary, gràcies per haver-nos acompanyat avui al CERT Tecnologia. Ens retrobem la setmana que ve.
0: Molt bé, adeu a tothom.
2: ¿Sabes que Fibralink te ofrece su fibra óptica a partir de 25 euros al mes? Alta más instalación, más portabilidad sin coste. Consigue el mejor internet fibra óptica para la educación de tus hijos. Ellos te lo agradecerán. Con atención e incidencias por teléfono y en nuestras oficinas de Menorca. Contrato sin permanencias. Fibralink, la fibra óptica de Menorca. Más información en fibralink.es.
3: Aprofitant la fresca, tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermea menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
4: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadensoroy.com.
5: El sofá todavía aguanta. El dormitorio, bueno, tampoco está tan mal. El salón, ya lo cambiaremos. ¿Y si te hacemos un 20% de descuento? Ah, eso ya es otra cosa.
6: Del 13 al 17 de octubre, en Mobles Ayes, 20% de descuento en producto de exposición y 10% en producto bajo pedido. 5 días, 2 descuentos, muchas excusas. Mobles Ayes, pensad per viure.
7: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Click Autos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Click Autos.
8: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
9: My Country Eye, sorteamos 4.000 euros en productos para tu hogar. Primer premio, 3.000 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Por cada 500 euros de compra, una participación. Promoción del 12 de octubre al 31 de diciembre. Consulta las bases en nuestras tiendas Neyma y Country Eye.
10: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
11: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja. No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
12: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
13: ¿Pensando en vender tu casa? ¿Tienes que repartir una herencia? ¿Una separación? ¿Quieres saber cuánto vale tu propiedad? En Tasaciones Menorca te ayudamos a conocer el valor real de tu vivienda, terreno o finca con una valoración profesional e independiente. Somos agentes de la propiedad, colegiados y peritos judiciales. Tasaciones Menorca. Tu propiedad tiene un valor. Nosotros te ayudamos a conocerlo. Llama al 675-091805 o entra en tasacionesmenorca.com.
14: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.